0: Y estamos acercándonos ya a menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. Y a partir de ese momento y hasta las 8 en punto, la información en las mañanas de Radio Nacional de España, de las emisoras de las territoriales, nuestras compañeras y compañeros de las editoriales de la radio pública. Menos cuarto.
1: Radio Nacional de España, las Illes Balears, serveis informativos. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8. 5.500 persones, segons la Policia Nacional, han sortit al carrer a Eivissa i Palma per protestar contra el projecte d'ampliació d'Aena per als aeroports d'Escòdola i Son Sant Joan. Rebutgen una decisió que suposaria assegurar incrementar més encara la saturació turística ja existent. Avui és dilluns 21 de setembre. Pablo Hernández al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Jaume Vinyes. El sector primari prepara mobilitzacions.
2: Per la pujada del preu del gasoil, els sindicats agraris parlen d'una situació límit per les explotacions i els pescadors adverteixen que poden veure's obligats a amarrar la flota.
1: I titular d'esports.
2: El Mallorca es manté tercer després de guanyar 0-1 al filial de la Reial Societat amb motos. El mallorquí Jaume Munar i Pedro Martínez, en tenis, perdó, volíem dir, el mallorquí Jaume Munar i Pedro Martínez classifiquen a Espanya per la fase final de la Copa Davis i en motociclisme, segona victòria d'Izan Guevara a Moto2.
1: Pendents també del temps, Agència Estatal de Meteorologia. Jordi Urios, bon dia.
3: Bon dia. Avui les temperatures màximes en ascens lleuger a les Balears. S'esperen màximes de 32 graus a Palma, 29 a Mahó i Eivissa, 27 a Formentera. Durant la setmana, temperatures sense grans canvis podrien baixar lleugerament a la zona sud de l'illa de Mallorca.

0: Pel que fa al cel, avui temps estable en general, amb cel poc ennuvolat, només al matí baixa probabilitat d'algun banc de boira a l'illa de Mallorca. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix de component nord, girant a component oest durant la jornada amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
1: En aquests moments tenim 19 graus a Palma, Maó, Eivissa i Formentera. I anem a saber també com s'està circulant per les carreteres. Direcció General, José Romero, bon dia.
2: Bon dia. En aquest moment ja trobem les retencions habituals. Trobareu retencions a carretera d'Inca des de Binissalem fins a Santa Maria. També des d'Espolion de Son Costelló fins a la incorporació de Sevilla i Cintura. A Sevilla i Cintura trobem tràfic. Comença d'Estadi Balear fins a Espolion de Can Valero. I a carretera de Solla a Santí Palma trobareu retencions fins a la incorporació de Sevilla i Cintura. Això està per ara. Molt bon dia.
1: Milers de persones han sortit al carrer a les darreres hores a Palma i a Eivissa per protestar contra els plans d'Aena per ampliar els aeroports de Son Sant Joan i Escodolà i més per la possibilitat d'obertura de noves rutes. A Vila, de fet, es congregaran més de 5.000 persones, segons les dades de la Policia Nacional. Ignasi Gras, bon dia.
3: Tarda de protestes, la que s'ha viscut aquest diumenge als carrers d'Eivissa. Unes 5.000 persones s'han manifestat contra l'ampliació de l'aeroport. La marxa, convocada per l'Associació de Joves d'Eivissa, denuncia que l'illa ja es troba al límit i que una ampliació només farà que gentrificar-la més. La manifestació es fa justament la setmana que el govern espanyol va anunciar la inversió de més de 1.000 milions d'euros fins al 2031 a aeroports i amb una previsió d'augmentar el nombre de passatgers anuals a les Balears fins als 50 milions.
4: I ens toca lluitar, hem de defensar la nostra terra. És petita, és una illa petita, molt saturada i molt malmesa, i si és d'aquí no ajudam, no ho farà ningú, així que tothom al carrer.
5: Ampliar l'aeroport vol dir que vendrà molta més gent farà més gent que vendrà aquí a treballar, però resulta que no hi ha més lloc. Manifestar-nos i cridar una mica, no? És el que ens queda, ens queda altra cosa.
3: Entitats ecologistes són especialment crítiques amb la gestió de l'aigua feta per Aena, a qui acusen de malbaratament i abocaments d'aigua no depurada en un entorn natural com és el del Parc Natural de Ses Salines, i els preocupa que una ampliació pugui empitjorar aquesta situació.
1: Això a Eivissa. A Palma, 500 persones es varen manifestar des de la delegació del govern fins al Consolat de Mar per protestar també contra els plans d'Aena.
6: Ni més ampliació, ni més promoció.
1: Rebutgen aquest projecte per arribar als 35,7 milions de passatgers a Palma l'any 2031. Laura Ruibal, bon dia.
7: Bon dia. També demanen finalitzar amb les polítiques de promoció del govern balear. Pere Joan Femenies, el portaveu de la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma.
8: Suposa un col·lapse a nivell turístic i a nivell climàtic de tots els problemes que ja està sofrint la gent de Mallorca. La plataforma demanem un decreixement del nombre d'avions, necessitem posar uns límits, necessitem decreixer el nombre de vols, aturar els jets privats i tenir una cogestió dels nostres aeroports, que és una demanda històrica que ve fent la plataforma.
7: La protesta va demanar també la prohibició dels vols nocturns que afecten el descans de barris com el Coll d'en Rabassa o Sant Jordi, així com la retirada del projecte per a la construcció d'un parc fotovoltaic a Son Bonet. Maribel Alcázar és la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma.
9: I és una responsabilitat de tots de dir que ja n'hi ha prou, i no podem dir que hi ha prou i fer l'aeroport encara més gros i més ample, amb tot el que implica de més d'impacte al pulmó verd de Son Bonet i tot el que du darrere. No?
1: I parlant de saturació turística, aquesta setmana el Parlament debatrà la reforma de la llei de la biosfera de Menorca que permetrà restringir l'entrada de vehicles a l'illa.
10: Això després que PP i PSOE acordessin al Consell la reforma de la normativa. El Parlament ha activat la via d'urgència per aprovar els canvis a la llei que es va aprovar la passada legislatura i que ha de donar, diuen conservadors i progressistes, major seguretat jurídica a la limitació d'entrada de vehicles. El president del Consell, Dolfo Vilafranca, demana als partits d'Esquerra que donin suport a la iniciativa.
11: I estic segur que els partits, després de la xapussa legislativa que van fer en l'anterior llei de reserva de biosfera, votaran tots que sí. Que sí perquè és bo per als menorquins, que sí perquè és una necessitat per als menorquins, i que sí perquè per més que els ho dolgui, per més ràbia que doni, que és un partit com el PP els que posa el límit, el PP està compromès en posar aquest límit.
10: El PSIP ha proposat que el reglament de la limitació d'entrada de vehicles fixi en un 15% l'objectiu de reducció durant el primer estiu, prenent com a referència el nombre màxim de vehicles subjectes a la limitació que hi ha hagut a Menorca en el dia de més afluència de l'estiu anterior. I avui també a Menorca tornaran els cotxes a plaça d'Esborn de Ciutadella després de la decisió del Tribunal Superior de les Illes Balears de paralitzar la pacificació de la zona.
12: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Més qüestions. El sector primari de les Balears prepara mobilitzacions per mort de la pujada del preu del gasoil. Els sindicats agraris parlen d'una situació límit per a les explotacions. Els pescadors adverteixen que si no es posa remei hauran d'amarrar la flota perquè les despeses són més altes que els beneficis.
7: Els pescadors illencs varen començar l'any pagant 64 cèntims al litre de gasoil. Aquesta setmana han arribat a pagar 1 euro en 40 cèntims. Una escalada de preus inassumible per a les 266 embarcacions dedicades a la pesca a l'arxipèlag. Domingo Bonin és el president de les confraries de pescadors de les Balears.
12: I això ha fet que els gastos superin els ingressos i és inviable. Això fa que l'activitat, qualsevol moment, si se manté aquest preu tan alt, que l'activitat pues, caurà o amarraran per inviabilitat econòmica.
7: També els agricultors qualifiquen la pujada de preus d'inassumible i demanen la pròrroga de l'ajuda a la compra del gasoil agrícola. Denuncien que el pròxim 30 de setembre decau aquesta mesura sense que s'hagi plantejat cap alternativa. És per això que han anunciat ja mobilitzacions. Joan Gaià és coordinador d'Unió de Pagesos.
13: Nosaltres no som economistes i no som solucions. El que en matemàtiques bàsiques te'n dones compte que 10 cèntims que han anat acabant balear durant els 3 mesos de primavera no són suficients perquè n'han pujat, 80 de cèntims. Per tant, 10 cèntims no serveix per res. Vull dir, no és per ser exigent. De tot on té molt de problemes, però nosaltres mirem per anar als clors i ara mateix estem un poc enclosos.
7: El govern ja ha anunciat que demanarà a l'executiu de Pedro Sánchez que novament redueixi l'IVA dels combustibles. En qualsevol cas, el portaveu Antoni Costa ha dit que esperaran a veure quines mesures pren Moncloa per plantejar-ne aquí a les illes de complementàries.
1: I seguim amb el sector primari perquè Formatges Grimalt calcula que haurà de donar sortida més del 25% de la llet que va deixar de comprar a Gama per donar estabilitat a les vaqueries de Mallorca. L'empresa de Santanyí va decidir adquirir tota la producció quan la filial de Dam va decidir abandonar el sector primari de l'illa i ara confien en la complicitat del consumidor per incrementar les vendes.
10: De les 9 vaqueries que queden a Mallorca, 7 fan feina en exclusiva per l'empresa, l'única capaç de fabricar productes làctics a l'illa. A mitjà termini es plantegen treure al mercat altres productes, però actualment es centren a fer el que han fet sempre, formatge. Això els obliga ara mateix a exportar part de la llet que adquireixen, però confien que d'aquí a un temps tot el producte es pugui consumir a l'illa. Pedro Monroig és el director de Formatges Grimalt.
14: Enviem llet a València, concretament, que hi ha gent que molt la compra, i estem molt contents amb ells que ens ajudin a treure aquesta llet, però ens agradaria que la llet mallorquina pogués quedar a Mallorca a un futur possible i que tot se pogués quedar aquí. Per tant, ens agradaria que la gent conegués, que aquí hi ha gent que fa molts esforços.
10: Dues de les vaqueries que feien feina per a Gama ja han tancat, una d'elles, però, per manca de relleu generacional. Monroig confia que puguin contribuir a mantenir el sector viu.
14: El que sí que intentem és que no tanquin per raons que els obliguin a tancar. Si qualcú tanca la ganaderia és perquè ha decidit que no vol seguir amb aquest negoci, no perquè s'ha vist obligat a tancar. Doncs el que fem feina és perquè no segueixi passant.
1: I més qüestions. Més de 5.000 persones han signat una petició ciutadana per reclamar a les administracions públiques una gestió ètica dels animals assilvestrats a Menorca, defensen que les batudes de caça no són la millor solució per controlar les poblacions de cabres i paons reials que sovint entren a les finques cercant aigua i menjar, Clara Ceballos.
15: Les persones que han signat la petició demanen un control poblacional que no impliqui el sacrifici dels animals. La iniciativa posa sobre la taula alternatives com l'esterilització o la reubicació. La darrera batuda de cabres autoritzada pel govern balear va ser al maig, a Es Mercadal. Escoltem Eloi Momotar, portaveu de l'Associació per a la Protecció dels Animals Assilvestrats de Menorca.
16: Hi ha una illa de Canàries que va reduir la població de 300 cabres a 77 en un sol any de gestió poblacional i de feina activa. Aleshores, ostres, per més cabres que hi hagin aquí a Menorca, ni es poden considerar com a plaga, ni es poden considerar com a perill o com a amenaça com per anar i fer un extermini.
15: Els propietaris de les finques on entren els animals assilvestrats lamenten frustrats que es mengen els cultius. És el cas de la finca Ses Voltes, on pensen que l'esterilització podria posar fi al problema. Joan Torrents n'és el propietari.
17: De petites, tal vegada ara hi havia 9 de grosses i tal vegada de petites hi ha 4 o 5. I el mes de maig hi haurà 4 o 5 més, o més, perquè aquestes petites ja criaran.
15: L'Associació per a la Protecció d'Aquests Animals busca finques que els puguin acollir i garantir el seu benestar.
1: I en successos, un home ha estat detingut a Sant Antoni com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.
7: Ha estat després que la policia local hagi localitzat un magatzem amb 20 bolles d'òxid nitrós i de 8 quilos de substàncies estupefaents. L'actuació es va iniciar quan la patrulla va observar l'home manipulant la porta del local i va intentar fugir.
1: 7:56. Temps ara per a parlar de l'actualitat esportiva.
10: El Mallorca conserva la tercera posició de la classificació gràcies a la seva victòria per 0-1 a Zubieta contra el filial de la Reial Societat amb un gol d'Adrián Fuentes en el minut 80. Els vermells sumen 13 punts després d'un partit en què varen ser clarament superats a la primera meitat. Tot i això, el tècnic Luis García diu que el Mallorca va guanyar amb justícia.
18: Segundo tiempo creo que nos hemos ajustado muchísimo mejor, tanto en fase ofensiva como defensiva. Sí es cierto que creo que en el segundo tiempo hemos sido mucho mejores, hemos inclinado el campo hacia su portería y en definitiva los cambios han decidido el partido y ha sido un gran esfuerzo de los jugadores, muy merecido este resultado, una vez más portería cero que es fundamental.
10: A Primera Federació, derrota de l'UD Eivissa per 2-1 al camp del Real Jaén, fet que el treu dels llocs de play-off descens. I en tennis, Gemma Munar i Pedro Martínez han donat a Espanya el punt definitiu per classificar-se per la final a 8 de la Copa Davis, en guanyar el seu partit a dobles contra Xile.
19: Muy contentos de clasificar para Bolonia, obviamente veníamos aquí siendo conscientes de que sería una eliminatoria muy complicada contra Xile en su casa, con los grandes jugadores que tiene y con el público que tanto empuja. Pero muy contentos. Creo que el rendimiento ha sido excepcional por parte de todo el equipo. Así que por la parte que nos toca a nivel deportivo ha sido una semana fantástica y el ambiente del grupo, como siempre en la selección, ha sido de 10. Muy contentos y felices de tener otra oportunidad de estar en Italia.
10: I en monociclisme, segona victòria de la temporada per a Ethan Guevara, que aquest cap de setmana ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Moto2. Es consolida així a la segona posició i es queda ara 35,5 punts del líder de la general, Manuel González.
20: Ahora a disfrutar, estamos otra vez a la misma distancia que lo dejamos en Misano. Hemos vuelto a recuperar esos puntos, quedan muchas carreras, queda toda Asia, vamos a intentar disfrutar. Vamos a carreras que me gustan, entonces vamos a intentar seguir recortando puntos carrera tras carrera.
10: I en futbol sala, el Palma comparteix la segona posició de la classificació després de golejar per 8-3 el Pozo Murcia. Escoltem Antonio Vadillo, tècnic dels mallorquins.
21: Luego en la segunda parte creo que hemos sido superiores, ¿no? Pero el partido estaba ahí, ¿no? El Pozo, aunque hoy tenía bajas importantes, que le restaba potencial, pero tenía un equipo que a nivel competitivo pues era un equipo que iba a ser muy difícil de superar. Y hasta que el partido se ha roto a nuestro favor y a partir de ahí hemos podido sacar ventaja.
1: Començam el repàs en les portades amb el diari. Els pacients de Llevant esperen fins a 15 dies per visitar el seu metge. La imatge de portades per als vots per dia 10 a l'estiu faran referència al jaleo que diu culmina la festa de Cala en Porter. Protagonisme a la resta de diaris a les manifestacions de Palma i Eivissa. Diari d'Eivissa titula No massiu al macroaeroport i il·lustra amb una fotografia amb un terç de pàgina d'aquesta concentració ahir a l'hora baixa a Vila. Periódico Eivissa també amb una protesta, amb una fotografia d'aquesta protesta, diu contra la macroampliació de l'aeroport d'Eivissa. Al voltant de 5.000 persones es manifesten pels carrers de Vila contra els plans d'Aina, diu, convocats per joves d'Eivissa. Última hora també fa referència a la manifestació de Palma, més d'un centenar de projectes de l'ecotaxa pendents d'execució, és el seu principal titular, i la imatge de portada per aquesta concentració, diu, contra l'expansió de l'aeroport. I acabam amb el diari de Mallorca, més de 9.000 persones esperen per examinar-se del carnet de conduir, i la imatge de primera plana, una vegada més per a la manifestació de Palma, diu, ni més avions ni més promoció turística. Amb aquest repàs a les portades arribam a les 8 del matí, tornem amb més notícies a les 8:45 a Ràdio 5.

0: tràfic comença l'espai variant fins a Poblenou de Cambrerum. A lo que se la resta de carreteres trobarà tràfic fluid i sense incidències. Això és tot per ara, molt bon dia.
1: Com dèiem en portada, milers de persones sortiren ahir al carrer a Palma i a Eivissa per protestar contra els plans d'Aena d'ampliació dels aeroports de Sant Joan i Escòdola i també per l'obertura de noves rutes. A Vila es congregaran més de 5.000 persones, segons dades de la Policia Nacional. Ignasi Gras, bon dia.
2: Tarda de protestes la que s'ha viscut aquest diumenge als carrers d'Eivissa. Unes 5.000 persones s'han manifestat contra l'ampliació de l'aeroport. La marxa, convocada per l'Associació de Joves d'Eivissa, denuncia que l'illa ja es troba al límit i que una ampliació només farà que gentrificar-la més. La manifestació es fa justament la setmana que el govern espanyol va anunciar la inversió de més de 1.000 milions d'euros fins al 2031 a aeroports i amb una previsió d'augmentar el nombre de passatgers anuals a les Balears fins als 50 milions.
3: I ens toca lluitar, hem de defensar la nostra terra. És petita, és una illa petita, molt saturada i molt malmesa, i si és d'aquí no ajudam, no ho farà ningú, així que tothom al carrer.
4: Ampliar l'aeroport vol dir que vendrà molta més gent farà més gent que vendrà aquí a treballar, però resulta que no hi ha més lloc. Manifestar-nos i cridar una mica, no? És el que mos queda, mos queda altra cosa.
2: Entitats ecologistes són especialment crítiques amb la gestió de l'aigua feta per Aena, a qui acusen de malbaratament i abocaments d'aigua no depurada en un entorn natural com és el del Parc Natural de Ses Salines, i els preocupa que una ampliació pugui empitjorar aquesta situació.
1: Això a Eivissa, a Palma, 500 persones es van manifestar des de la delegació del govern fins al consolat demà per protestar contra els plans d'Aena.
5: Ni més ampliació, ni més promoció.
1: Els manifestants rebutgen els plans d'Aena per arribar als 35,7 milions de passatgers a Palma l'any 2031. Laura Rival, bon dia.
6: Bon dia. També demanen finalitzar amb les polítiques de promoció del govern balear. Pere Joan Femení és el portaveu de la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma.
7: Suposa un col·lapse a nivell turístic i a nivell climàtic de tots els problemes que ja estan sofrint la gent de Mallorca. La plataforma demanem un decreixement del nombre d'avions, necessitem posar un límit, necessitem decreixer el nombre de vols, aturar els jets privats i tenir una cogestió dels nostres aeroports, que és una demanda històrica que ve fent la plataforma.
6: La protesta va demanar també la prohibició dels vols nocturns que afecten el descans a barris com el Coll d'en Rabassa o Sant Jordi, així com la retirada del projecte per a la construcció d'un parc fotovoltaic a Son Bonet. Maribel Alcázar és la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma.
8: I és una responsabilitat de tots de dir que ja n'hi ha prou, i no podem dir que hi ha prou i fer l'aeroport encara més gros i més ample, amb tot el que implica de més d'impacte al pulmó verd de Son Bonet i tot el que du darrere. No?
1: I ara ens anem a Menorca, on els cotxes ja poden aparcar novament a la plaça d'Espont de Ciutadella després que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears paralitzés preventivament la pacificació de la zona després que un grup d'empresaris presentés recurs en contra. Demà, el Parlament debatrà la reforma de la Llei de la Biosfera de Menorca que permetrà restringir l'entrada de vehicles a l'illa.
9: Això després que PP i PSOE acordessin el Consell la reforma de la normativa. El Parlament ha activat la via d'urgència per aprovar els canvis a la llei que es va aprovar la passada legislatura i que ha de donar, diuen conservadors i progressistes, major seguretat jurídica a la limitació d'entrada de vehicles. El president del Consell, Adolfo Vilafranca, demana als partits d'Esquerra que donin suport a la iniciativa.
10: I estic segur que els partits, després de la xapussa legislativa que van fer en l'anterior llei de reserva de biosfera, votaran tots que sí. Que sí perquè és bo per als menorquins, que sí perquè és una necessitat per als menorquins i que sí perquè per més que els ho dolgui, per més ràbia que doni, que és un partit com el PP els que posa el límit, el PP està compromès en posar aquest límit.
1: En successos, un home ha estat detingut a Sant Antoni com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública després que la policia local hagi localitzat un magatzem amb 20 bolles d'òxid nitrós i 18 quilos de substàncies estupefaents. L'actuació es va iniciar quan la patrulla va observar l'home manipulant la porta del local i va intentar fugir. També a la platja de l'Arenal de Sant Antoni, hem de dir que està tancada. Marc Blanquer, bon dia.
11: Bon dia. La platja està tancada per un vessament d'aigües brutes per mort d'una avaria a la xarxa de sanejament del municipi. De moment es manté la prohibició de bany, però el consistent i preveu que avui de matí es pugui tornar a obrir.
1: Primari de les Balears, que prepara mobilitzacions per mort de la pujada del preu del gasoil. Els sindicats agraris parlen d'una situació límit per a les explotacions i els pescadors s'adverteixen si no es posa remei hauran d'amarrar la flota perquè les despeses són més altes que els beneficis.
11: Els pescadors illencs varen començar l'any pagant 64 cèntims el litre de gasoil. Aquesta setmana han arribat a pagar 1 euro en 40, més del doble. Una escalada de preus inassumible. Per les 266 embarcacions dedicades a la pesca a l'arxipèlag, Domingo Bonin és el president de les confraries de pescadors.
12: I això ha fet que els gastos superin els ingressos i és inviable. Això fa que l'activitat, qualsevol moment, si se manté aquest preu tan alt, que l'activitat pues, caurà o amarraran per inviabilitat econòmica.
11: També els agricultors qualifiquen la pujada de preus d'inassumible i demanen la pròrroga de l'ajuda a la compra del gasoil agrícola. Denuncien que el pròxim 30 de setembre decau aquesta mesura sense que s'hagi plantejat cap alternativa. És per això que ja han anunciat mobilitzacions. Joan Gaià és coordinador d'Unió de Pagesos.
13: Nosaltres no som economistes i no sabem la solució. El que en matemàtiques bàsiques te'n dones compte que 10 cèntims que han anat acabant balear durant els 3 mesos de primavera no són suficients perquè n'han pujat 80 de cèntims. Per tant, 10 cèntims no serveix per res. Vull dir, no es pot ser exigent. Tothom té molt de problemes, però nosaltres mirem per nosaltres i ara mateix estem un poc enclosos.
11: El govern demanarà a l'executiu de Pedro Sánchez que novament redueixi l'IVA dels combustibles. En qualsevol cas, el portaveu Antoni Costa ha dit que esperaran a veure quines mesures pren Moncloa per plantejar-ne aquí a les illes de complementàries.
1: I no sortim del sector primari perquè Formatges Grimald calcula que haurà de donar sortida més del 25% de la llet que va deixar de comprar Gama per donar estabilitat a les vaqueries de Mallorca. L'empresa de Santanyí va decidir adquirir tota la producció quan la filial de Dam va decidir abandonar el sector primari de l'illa i ara confien en la complicitat del consumidor per incrementar les vendes.
6: De les 9 vaqueries que queden a Mallorca, 7 fan feina en exclusiva per a l'empresa, l'única capaç de fabricar productes lactis a l'illa. A mitjà termini es plantegen treure al mercat altres productes, però actualment es centren a fer el que han fet sempre, formatge. Això els obliga a exportar part de la llet que adquireixen, però confien que d'aquí un temps tot el producte es pugui consumir a l'illa. Pedro Monroig és el director de Formatges Grimald.
14: Enviem llet a València, concretament, que hi ha gent que molt la compra, i estem molt contents amb ells que ens ajudin a treure aquesta llet, però ens agradaria que la llet mallorquina pogués quedar a Mallorca a un futur possible i que tot se pogués quedar aquí. Per tant, ens agradaria que la gent conegués, que aquí hi ha gent que fa molts esforços.
6: Dues de les vaqueries que feien feina per a Gama ja han tancat, una d'elles per manca de relleu generacional. Monroig confia que puguin contribuir a mantenir el sector viu.
14: El que sí que intentem és que no tanquin per raons que els obliguin a tancar. Si qualcú tanca la ganaderia és perquè ha decidit que no vol seguir amb aquest negoci, no perquè s'ha vist obligat a tancar. Doncs el que fem feina és perquè no segueixi passant.
1: 5 minuts perquè siguin les 9, temps ara d'actualitat esportiva. Enrique Mas, bon dia.
15: Bon dia. El Mallorca conserva la tercera posició de la classificació gràcies a la seva victòria per 0-1 a Subieta contra el filial de la Real Societat amb un gol d'Adrián Fuentes en el minut 80. Els vermells sumen 13 punts després d'un partit en què van ser clarament superats a la primera meitat. Tot i això, el tècnic Luis García diu que el Mallorca va guanyar amb justícia.
16: Segundo tiempo creo que nos hemos ajustado muchísimo mejor, tanto en fase ofensiva como defensiva, sí es cierto que creo que en el segundo tiempo hemos sido mucho mejores, hemos inclinado el campo hacia su portería y en definitiva los cambios han decidido el partido y ha sido un gran esfuerzo de los jugadores, muy merecido este resultado, una vez más portería cero que es fundamental.
15: A primera federació derrota de l'Udi Ibiza per 2-1 al camp del Real Jaén, fet que el treu dels jocs de play-off d'ascens Raúl Llona, tècnic blau-cel.
17: Creo que el primer tiempo son tavos 3 o 4 claras, el segundo tiempo también, se han sacado 2 balones de bajo la línea, el portero con el 1-1 minuto 70 y pico hace un paradón. Bueno, creo que el equipo ha hecho méritos para ganar, pero también está claro que hemos cometido algún error, como dejar vivo el partido.
15: En tenis, Jaume Munay i Pedro Martínez han donat a Espanya el punt definitiu per a classificar-se per a la final a 8 de la Copa Davis en guanyar el seu partit de dobles contra Xile.
18: Muy contentos de clasificar para Bolonia. Obviamente veníamos aquí siendo conscientes de que sería una eliminatoria muy complicada contra Xile en su casa, con los grandes jugadores que tiene y con el público que tanto empuja. Pero muy contentos. Creo que el rendimiento ha sido excepcional por parte de todo el equipo. Así que por la parte que nos toca a nivel deportivo ha sido una semana fantástica y el ambiente del grupo, como siempre en la selección, ha sido de 10. Muy contentos y felices de tener otra oportunidad de estar en Italia.
15: I en motociclisme, segona victòria de la temporada per a Izan Guevara, que aquest cap de setmana ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Moto2. Es consolida així a la segona posició i es queda ara a 35 punts i mig del líder de la General, Manuel González. L'escoltem en declaracions a Dazón.
19: ahora a disfrutar. Estamos otra vez a la misma distancia que lo dejamos en Misano. Hemos vuelto a recuperar esos puntos. Quedan muchas carreras, queda toda Asia. Vamos a intentar disfrutar. Vamos a carreras que me gustan, entonces vamos a intentar seguir recortando puntos carrera tras carrera.
15: I en futbol sala, el Palma compartís la segona posició de la classificació després de golejar per 8-3 el Pozo Murcia. Escoltem Antonio Vadillo, tècnic dels mallorquins.
20: Luego en la segunda parte creo que hemos sido superiores, ¿no? Pero el partido estaba ahí, ¿no? El Pozo, aunque hoy tenía bajas importantes, que le restaba potencial, pero tenía un equipo que a nivel competitivo pues era un equipo que iba a ser muy difícil de superar. Y hasta que el partido se ha roto a nuestro favor y a partir de ahí hemos podido sacar ventaja.
1: I avui a la cultura parlam de Guillem Soldevila.
9: Perquè el músic ciutadellenc publica aquesta setmana un disc gravat en directe a l'església de St. Michael's a Haworth, a escassos metres de la casa on van viure les germanes i escriptores Bronte. Es tracta d'un EP format per 4 composicions amb veus poètiques de les 3 poetes angleses com la que sentiu de fons. Però això no és tot. També vos contam que l'editorial Moll publica aquesta setmana també l'obra teatral La Claror, de Jaume Miró, centrada en la història d'una de les narradores de rondalles més destacades del sud d'Europa, Rafaela Cervera Calona, una dona que era cega, pobra i que no sabia ni llegir ni escriure i que va transmetre 27 històries a Antoni Maria Alcover, que les va incloure en el seu aplec de rondalles mallorquines declarades bé d'interès cultural immaterial.
21: Ràdio 5, Top Notícies, Illes Balears.
1: I anem ara amb altres previsions informatives del dia.
22: Es reuneix per tercera vegada la Mesa contra l'intrusisme. Avui s'inicia el curs de la formació professional i la presidenta Marga Proens inaugura el Centre Integrat de Ciutadella. L'Ajuntament de Palma presenta una ruta guiada per establiments emblemàtics.
1: I la bona notícia ens du fins la campanya Navega a poc a poc, que arriba a Sa Dragonera, el Toro i les Illes Malgrats, la zona d'alta protecció de la Reserva Marina del Ponent de Mallorca, amb limitacions de velocitat per a les embarcacions d'entre 6 i 12 nusos. L'objectiu és reduir el risc d'accidents en una àrea on les embarcacions arriben a superar els 40 nusos. Amb aquesta notícia arribam a les 9 del matí. Torna l'actualitat de les Illes Balears en el butlletí de les 10.

0: Al músico catalán Pau Casals. Este 2026 se cumplen 150 años de su nacimiento. Casals fue, además de compositor y músico, un gran defensor de los derechos humanos y por eso esta tarde en el hemiciclo se ha recordado también el discurso que pronunció ante la Asamblea General de Naciones Unidas en 1958 en defensa de la paz mundial.
1: Nunca como ahora el mundo se ha encontrado más cerca de la catástrofe. Los extraordinarios descubrimientos científicos.
0: Este discurso, Lara, lo podríamos escuchar ahora, en el 2026 y desde hace ya 50 años. Bueno, además de ese discurso, ha sonado una de sus piezas más populares, esta que escuchamos, El canto de los pájaros.
2: Elena Burgos, gracias.
0: Adiós.
2: 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias.
3: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
4: Bon vespre, falten 10 minuts per les 8. El PSIP eleva el to les seves crítiques a Aena i assegura que l'empresa, de la qual el govern central en controla el 50%, està convertint els aeroports de les illes en mercadets. Això després que 5.000 persones a Eivissa, 500 a Palma, sortissin ahir al carrer per protestar pel plan inversor d'Aena i les seves previsions de creixement en el nombre de passatgers. Amb aquesta notícia encetam l'informatiu B vespre d'avui. Júlia Blasco és el control tècnic. Vos saluda Paula Bendito. Abans de començar, volem conèixer la previsió del temps per demà. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García.
5: Demà a les Illes Balears continuarem amb temps càlid i estable. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures pujaran lleugerament, màximes de 27 graus a Formentera, 29 a Maó i a Eivissa i 31 graus a Palma. A Menorca bufarà el vent de tramuntana amb intensitat moderada i a la resta vent fluix de ponent. Temperatures mínimes de 22 graus a Maó, 20 a Eivissa i 18 graus a Palma. És una informació d'AEMET.
4: I també volem conèixer com s'està circulant per les nostres carreteres, direcció General de Trànsit. Daniel Femenia, bon vespre.
6: Hola, bon vespre. Pues en aquest moment trobem tràfic fluid a les principals carreteres de Mallorca. Només tenim algo de tràfic lent a CMA20, via de cintura en sentit aeroport a l'altura de la sortida d'Inca. Això és tot per ara. Bon vespre.
4: Jornada de reaccions polítiques després de les dues manifestacions ahir a Palma i a Eivissa en contra dels plans d'inversió d'Aena als aeroports de les illes que contemplen un increment de passatgers fins a assolir-ne els 50 milions l'any 2031. El PSIP ha acusat el govern de conèixer des de fa mesos el document del gestor aeroportuari. Iago Negueruela diu que les polítiques de l'executiu de Proens són responsables del creixement en el nombre de passatgers. Tot i això, ha criticat les decisions d'Aena.
7: Hay comportamientos de lo que hace Aena, que desde luego, como empresa pública que es, desde luego a nosotros, a mí personalmente, me parece que no son de recibo. Y no me extraña que la gente proteste, porque están convirtiendo nuestros aeropuertos, pues, a veces en una suerte de mercadillo que creo que dista mucho de un servicio que debería ser más profesional y público.
4: Mentre la presidenta del govern, Marga Proens, acusa el govern central d'aquests plans d'Aena.
8: Més turistes, això és la política i l'estratègia turística del govern d'Espanya i del Partit Socialista i que va en contra de la política i de l'estratègia turística que defensam aquí des del govern de contenció.
4: I el Consell d'Eivissa ha traslladat el seu suport als organitzadors de la manifestació. Avui el president Vicent Marí s'ha reunit amb ells i ha insistit que l'illa no necessita incrementar el nombre de passatgers que hi arriben.
9: Aquesta unió de forces jo crec que serà la clau de l'èxit perquè aquesta ampliació no acabi produint-se. Eivissa no necessita un aeroport més gros. Eivissa té l'aeroport que necessita i el que necessita l'aeroport és carinyo, és inversió, és millorar l'entorn, el tema de l'aigua, de la depuració, del subministre de l'aigua, el tema dels accessos.
4: Canviem de tema. Els cotxes han tornat avui de matí a la plaça d'Esborn de Ciutadella. S'executa així l'ordre judicial que obliga l'Ajuntament a tirar enrere la reconversió per a vianants que va impulsar 14 mesos enrere. Poc més d'una hora després que la plaça d'Esborn de Ciutadella es reobrís al trànsit avui de matí, els aparcaments ja estaven plens. Els anunciants estan satisfets per haver-los recuperat. Víctor Carrera és el seu advocat.
10: Si se ha estado diciendo estos últimos días que había pues un clamor.